0: abathabula baba emune awe
1: ukuthi dozina 2 minutes ngikusela ngamfukeni hoyo
2: awushini awushini awushini
1: I complex Roger
2: yene complex Roger leza namela
1: si senhora engaomba mkomo
2: mene no puka so swine ane twanga swa ku a bolo hi dzini dzinga kona sanja ku tiva swa ku hi dzini bolo le dzinga kona
1: a loko ku ri nkameni wa kona va sandamela loko umsele lowuya wa ku tlulela hi holo ya se hunya kamile na anku kuna wana uvukile ku se 3 hora kutolavela ku vani lisimu la ku lo vani a instrumento alina marito ilisimu litwakalaku lisukela kwini kasi lisimu leliya li hlamuxela yini
2: a ni swi ntimbiri ben
1: ya ku thomile
2: a ni swi ntimbiri ben ku jo u lunganyeta mhaka para ku va ni ta swi kota ku va ni swi hlaya
1: ya a nkameni wa ku tsaka
2: uyo ku hlasa ku loko u ni wansati ha swona
1: ahe
3: loko a muhaxi a vula swa ku loko u ni wansati ku lava a muthondo wu pfuka
1: kasi alisimu leliya yimbelelaka mamani leliyana liya yini li ta hi kwini kasi
2: alisimu lebyiyani byi muntu manje importante loko a sungula ku cina byi yimbelelaka vata loko a kavata wena se na wena haleni u lito swi ku alisimu leyi manje a li twakali phela lisimu leliya loko a yimbelela ma li kwini la li twakalaka kona
1: vuli mina ni ku a li na marito wo twa instrumento
2: ntse na marito wo twa instrumento ntse
1: ya
2: xihaya loko xi ba instrumento wena loko u sungula ku kina ja a lisimu leliya wona wansati a perdere ni sentido xivezi a tiko dzin'we byi lavisa hala dziko byi lavisa a ma ha longoloki hi ku hi leswi a swi twaka
1: hambi mamani wa wena wa ku ku tswala laha wa rhukiwa la
2: u nga ha twa wena swa sungula ku hlayetela swa swinyingi futhi loko u n'wi vutisa u ku loko ma hale laha nkamelo u ku wa yiva ku u jambana ku hinkwaswo pfumeletela ku na lexi yalaka manje loko a za ya gamba lahaya loko wo mu vutisa u ku wa yiva anyivani wa sungula xa ku a ku bongabonga xa wa swi vona
1: ya
2: hiku manje nkamaxana a haleni mhakeni liyani a futhi hinkwaswo a leswoleswo ku na lexi kaleke nga li xona a hi leswo i marimartiso
1: se a xivutisi xa radio mozambique hi lexi tata zandamela li tlhamusela yini kasi lisimu leliya mamani zandamela ni twi mamani lana wa hlamula hi nga mu tshika a hlamula mamani zandamela li tlhamusela yini
2: a wa hlamula
3: Chamula. A lisimu leyi?
1: Ya.
3: Ni le ku hi vakokwani na vakokwani lava va nga tsala va hina na va mamani. Va ku ni lisimu a lisimu leyi na va nyimbelela hambi loko etlela ni n'wana kona a lisimu leyi loko li fana ku chaya lo chaya ku a n'wana wena kona tlhelweni.
1: Ya.
3: A etlele hi tlhelo. Kama kona loko ni sungula ku chaya lisimu ni swa ku ku ni n'wana a wa ha pimisi
1: yo bambile ti ku ncincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincincinc Kanimambu, kanimambu, kanimambu, tatana zindamela, la mama zindamela, itapula mkantumangwana, so.
2: Jawahir damu na eh, macam apa? Eh, nanya sungguh sangat makal ni.
1: Ah,
2: umur tu agak memanah, saya faham kau ni. Eh, nafsu bisalah kanggu.
1: Ah, degitil, degitil entuh nama.
2: Ah, betul. Pula beli nak Gabriel bersama nama gua punya. Nama mana? Mana? Ah, mana yang mana? Mana mana sering kau?
1: Lawa vo, nanya munt.
2: Ya, wala lawa takah pula lawa.
1: Kuat.
2: And mom, we chow chow.

kashimu shau chumina limwenga onzi Lila's dead boy Aku cidade de Xexai Ukapa 32 Aku mili 42 Uma voz